0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda del càrrec i ja participarà demà en la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. El sistema d'emergències mèdiques ha fet una trentena d'assistències a Barcelona derivades de la celebració de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol, unes celebracions que en el cas de Ciudad Rodrigo a Salamanca deixen un menor mort quan es va ensorrar una part d'una font on s'aplegaven els seguidors. Ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, on l'Iran amenaça de bloquejar completament el comerç de petroli. Washington ha fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, les dues parts mantenen la porta oberta a la negociació. El petroli ha superat la barrera dels 91 dòlars al barril de Brent, cosa que no passava des del juny. La nova onada de calor assolirà temperatures rècord i augmentarà el risc d'incendis. Avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. I avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. Les temperatures extremes que estem tenint des que va començar l'estiu compliquen la vida dels mosquits, que ha caigut a nivells que no es veien des dels anys de la sequera. Amb tanta calor, els focus d'aigua s'evaporen molt de pressa i, per tant, les cries no poden acabar de créixer, les paneroles. En canvi, sí que estan resistint la calorada. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans de finals d'any. La decisió del govern busca protegir la zona i, en concret, els nius d'una espècie vulnerable de corb marí. Des del consistori s'insisteix a negociar una obertura intermitent. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
1: Esports. La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol de blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. Milers de persones ho celebren a Catalunya fins ben entrada la matinada. L'equip espanyol arribarà a migdia a Madrid i a la tarda ho celebraran pels carrers de la ciutat. Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder. Té 5 minuts sobre el segon Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: I ens queda el titular del temps. Sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa i pols sahariana en suspensió. Els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment de núvols amb alguna tronada de calor amb ventades, però poca pluja i acompanyada, en aquest cas, de fang.
2: 3CAT Info.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Unamar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios.
7: Esto es Onamar.

0: pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Perquè ells t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans.
1: Una Mar FM.

0: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083, 93 387 1083, o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
1: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a forats.es. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva. Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gesp artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí.
2: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM. Siempre contigo.

Tot el que ens queda. Quina cançó que bé que sona, la dels Ginestar, per alegrar-nos la vida una miqueta més encara aquest dilluns des d'Ona amb l'FM. Que sempre fa falta perquè els dilluns sempre costen una miqueta. Més que la resta dels altres dies. Sobretot si fa calor, eh? Que déu-n'hi-do. Així sonen també els barcelonins Sidoní. Me gustas todo el rato. Gràcies.

també aquest gran èxit del neerlandès Martin Garrix. Tell you so, així és com sona i així es titula. Tenim més èxits. Ara l'Anthony Herbeck ens anima amb aquesta cançó espectacular. She's the one I don't need.

Una cabra i ull, Jordi Stone, que és l'alter ego musical de ni més ni menys que Jordi Roca, el xef. Sí, sí, el dels germans Roca, Déu-n'hi-do. I des d'on amanecem, seguim amb més i més èxits. D'aquesta manera, arrenquem nou tram musical des del 88.0 de l'FM des d'Ona Marfon, quan passen 20 minuts de les 11, i ho farem tot seguit amb més i més cançons. Per exemple, escoltarem Audio Boy amb el seu Kind of Love, també a Desireless i Voyage Voyage, i després, i abans d'arribar a 2:15 del migdia, Many More amb Bittersweet Goodbye.

0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda del càrrec i ja participarà demà a la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. A partir d'aquesta hora està previst que comenci el retorn a casa dels veïns de dos dels edificis del Putxet evacuats preventivament per l'esvoranc que va provocar les obres de l'Ila 9. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques afectades per l'incident de fa més de 10 dies. I 37 municipis catalans estan avui en perill extrem de foc forestal i n'hi ha 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa continua actiu, ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees, més de dues vegades la superfície de Barcelona. La Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. I a Soses, al Segrià, dol oficial arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys, mentre els Mossos continuen buscant l'autor del crim. La víctima va aparèixer morta en un camp de panís als afores del municipi amb una ferida al coll. La Comissió Europea multa AliExpress amb 550 milions d'euros. Brussel·les sanciona la plataforma xinesa de venda per internet en considerar que no ha atès les indicacions per impedir la venda de productes il·legals. I ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, on l'Iran amenaça de bloquejar completament el comerç de petroli. Washington ha fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, les dues parts mantenen la porta oberta a les negociacions. El petroli ha superat la barrera dels 91 dòlars al barril de Brent, cosa que no passava des del juny. La policia índia reprimeix a cops els milers de partidaris de l'anomenat moviment de l'escarabat concentrats a Nova Delhi en un pols a la política educativa del govern nacionalista de Narendra Modi. Els manifestants sostenen que la popularitat del moviment representa el descontentament general entre els joves indis. I en cultura, l'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba a Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
1: Esports.
2: Els jugadors campions del món, la selecció espanyola, vol ara mateix cap a Madrid i arribarà a quarts de tres. Després hi haurà recepció a la Zarzuela i a la Moncloa i a les 7 rua pels carrers de la capital d'Espanya. Paula Badós acaba de perdre la final del torneig a Iaşi a Romania 6-4 i 4-0 en el segon set, hagut d'abandonar per lesió contra l'egípcia Sherif. I el Tour de França s'amplia la lluita per la segona plaça després que Vingegaard abandonés perquè es va fracturar la clavícula. Pogacar té 5 minuts sobre el segon a Benepul, avui jornada de descans.
0: I ens queda el titular del temps. Sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa, pols sahariana en suspensió. També els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment dels núvols amb alguna tronada de calor, amb ventades però poca pluja i acompanyada de fang.
3: 3CAT Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Hola, soy JSFM y sabes que cada mañana te espero de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana para escuchar lo mejor de la música.
6: Y sobre todo para darte la energía positiva que necesitas para comenzar un buen día.
5: Recuerda, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, aquí estoy contigo. A todas horas,
7: Una Mar FM. Todos los éxitos.
8: Hi, it's Madonna.
9: And here's my new song. Yeah.

Doncs aquí l'alegria no se l'emporta un altre, no, la tenim nosaltres i te la portem on siguis tu. Alegria en forma de cançons d'èxits com aquesta de Banda Neon. Guapíssima, així es titula aquesta cançó. I així te n'oferim encara més. Un altre èxit, aquest cop, i en aquest cas dels mexicans, Maná, amb el seu Oye, mi amor, seguim avançant camí de 3/4 d'una. Així, des d'Ona Mar, des de la teva sintonia preferida, on si no...

0: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Fronda, molt més que un centre de jardineria.
1: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
2: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
3: Ona Mar FM, som al teu costat 24/7 amb la millor música. I és que a través de la web a onamar.net trobaràs la nostra programació, resum dels nostres locutors, com i on van començar en aquest màgic món de la ràdio, història de com va néixer a l'emissora i també un apartat d'entrevistes. Recorda, onamar.net. També ens trobaràs a Instagram, Twitter i Facebook. Ona Mar FM.

Sense tu, així és com sona aquesta versió, encara molt més rima que l'original, sense cap mena de dubte, del clàssic de Teràpia de Xoc amb un DJ. I també, tot seguit, Damien Force, I Feel Love, només des d'aquí, des de la teva sintonia preferida, Ona Mar FM.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
0: Este verano, una FM.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
3: Una FM. Llévate nuestros éxitos a la playa.

0: son las 5. Las 5. Los éxitos que van contigo.
1: Bon Amor. Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Bon Amor FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
4: Lo más de hoy
5: y lo mejor de ayer.
6: Lo mejor de ayer.

0: Els més ganapies segurament us vindran imatges de la pel·lícula Regreso al Futuro, o que és el mateix Back to the Future, perquè aquesta és una de les principals bandes sonores d'aquest clàssic del cine dels 80, The Power of Love, de la banda Huey Lewis and the News, un tema que publicaven el 1985 i que va ser un dels primers èxits de la llista Billboard d'aquesta formació i també d'aquella època. A més, va guanyar i va ser nominada a l'Òscar a la millor cançó original del 1986. No va guanyar, però va ser nominada. Doncs avui hem començat aquesta tarda de dilluns i de bona música a Ona Mar amb un clàssic cinematogràfic.
1: Este verano, Ona Mar FM.
0: Doncs vinga, ara mateix ens hi posem. David Ramon, que agafa el comandament de l'estudi 1, qui t'està parlant ara mateix, dues hores de bona música. Avui som dilluns 20 de juliol del 2025 i les temperatures una mica més suaus, 31 graus com a 9, però diuen que la onada de calor tornarà mitjans de setmana, ben bé fins al cap de setmana, eh? A punt, recuperant 20 Can Golden amb el seu Modern Friends, abans però és el més nou de Niall Horan, el seu Dinner Party. Ens quedem! Benvinguts, benvingudes. Passeu.

És la nova proposta que ens arriba de la Paula Cops. Així es titula. És una de les novetats d'aquesta setmana a la graella musical d'Ona Mar, Los Chicos No Lloran, que entra a formar part amb un dels èxits d'aquest estiu 2026 a la 88.0. I abans d'arribar a un quart de 6 de la tarda en tenim un altre d'èxit i una altra novetat. Estem parlant de Max Navarro, que també li dona la benvinguda en aquesta santa casa amb nou senzill. Això que començarà a sonar ara mateix porta per títol Inigualable i és una altra de les apostes d'aquest estiu d'Ona Mar. Allà on siguis, des de la 88.0 o des d'onamar.net.

Doncs vinga, 22 minuts ens separen de les 5 de la tarda, 31 graus i mig. I és el Daddy Cool de Bonnie M. Aquesta versió de l'Isot que ens aterrava aquí a la sintonia d'Ona Mar el 2021. Ja fa uns anyets de tot plegat. Escolta'm, doncs, si estàs a la piscina, a la platja, banyant al mar, a la nostra costa d'aquí a Badalona, o a qualsevol racó del món, perquè potser ja estàs de vacances, recorda que Ona Mar sempre a la butxaca, allà on siguis, a través d'onamar.net. Matí, migdia, tarda, vespre, nit, allà quan tu vulguis. A punt a punt d'una novetat de fa uns mesos abans, però... Recuperem els Man on Fight des dels seus inicis.

Va ser un dels primers temes que ens regalaven els Maroon 5 quan encara eren molt jovenets i no pensaven pas que fessin carrera de fons, eh? Estem parlant d'aquest This Love, que ara mateix pots gaudir novament aquí a través de Ona Mar, la ràdio dels èxits que van amb tu. I a punt, un remix de David Guetta de la formació Hendrix amb el seu Golden, que ens arribava a principis del 2025 i aterrava fort a la nostra emissora. I gairebé 13-14 mesos després encara corren per aquí. És el moment de pujar el volum.

Doncs vinga, te la coneixes de sobres una vegada més. És el tema principal d'aquest estiu d'Aitana amb el seu Superestrella. 3 minuts per sobre de 2:15, una tarda que s'ha anat ennuvolant, però la xofogó segueix i la humitat és alta, 57% d'humitat i 31 graus, 3 centígrams ara mateix. A punt des del 2015 recuperem Exos de Elekin i després amb una altra de les novetats d'aquí a casa. Sense moure's, allà on siguis, a la feina, a casa, a la piscina, assegut, treballant.

0: de les novetats d'aquest estiu aquí a Ona Mar, que de mica en mica anem presentant. És el més nou de Cora, Perduts tu i jo, en aquelles platges de la Costa Brava.
1: Perduts tu i jo.
0: Avui ja costa una mica més perdre's perquè ja estan una mica massificades, eh? No és com fa 20 o 30 o 40 anys que encara trobar raconets de tranquil·litat. Però bé, però sempre n'hi ha algun que pot rebuscar-lo, eh? Que vinga, va a 3 quarts, que va a 3 quarts de 6 d'avui dilluns, 20 de juliol.
1: I cada onada viurà dins de mi.
0: Escolta, i si no, la platja de Badalona, que aquí també tenim molt bones platges. A punt, Lucy Paradise.
2: Ona Mar, Ona Mar.
0: Anem-hi.

0: És la Shakira amb el seu so del 2025. Camí cap a les 6 de la tarda, Això sí, ens ha quedat ennuvolada, però les temperatures no baixen i això fa que la xafogor sigui infernal, tu. Musiqueta de la bona, encara ens en queden unes quantes, per exemple, Cash on You, el més nou de David B, que està a punt d'entrar ara mateix amb 3 segons.
1: Ona Mar FM.

0: Doncs ara mateix ens hem relaxat una mica amb Haddad i Miley Cyrus amb propostes com aquesta, que ja fa 3 anys que arribava aquí la sintonia d'Ona Mar. Ens quedarem amb una de fa uns quants anyets, mira, 10 anys, una dècada, amb una balada prop abans, amb una de les darreres novetats també d'aquest 2026, per arribar just abans a les 6 de la tarda d'aquesta tarda de dilluns 20 de juliol del 2026, família.
1: Ona Mar FM.

Sempre són èxits sobre segurs. Les produccions d'Alex Warren, com és aquest cas d'aquest Fever Dream, una altra de les propostes de la nostra galeria musical per aquest estiu, tot i que ja va entrar fa uns mesos, Però on que el temps passa ràpid, doncs mira, el tindrem durant tot l'estiu per aquí amb els seus èxits. I ara mateix, com et deia, des del 2016, Michael, de la mà del Random, amb una balada pop que ens portarà directament al punt de les 6 de la tarda, i després les novetats d'aquesta segona hora. Començarem, per exemple, amb Amy Música i un dels seus darrers senzills.

0: Nosaltres sí que tenim clar qui som. Som Ona Mar, la ràdio dels èxits que van amb tu. I on et punxem i et regalem temes com aquest. Sin ti no sé vivir si no és contigo. El més nou d'Amy, música. Per encetar aquesta segona hora al teu costat. A través de la 88.0, a través de la FM o a través d'internet www.onamar.net. Cada dia en sou més. També el que ens escolteu de manera digital o a través de plataformes, per exemple, com TuneIn Radio, MyTuner. Les 6 i 6 minuts ja, pràcticament. 20 de juliol del 2026, tarda ennuvolada, eh? Cada vegada, escolta'm, això es va fent més fosc, eh? Doncs vinga, salutacions a part meva, David Ramon, a la segona hora fins al punt de les 7. I a punt tenim una nova producció de Sopa de Cabra amb el Far del Sud. Un tema del 1998, de l'àlbum nou, però que ara torna a estar d'actualitat amb aquesta nova versió que ens regalen el Sopa de Cabra. Espero que t'agradi. Després, Gordo Reinen i Sonnenbell.
1: Ona Mar FM.
0: Així doncs, que benvinguts, benvingudes. És la versió de Jordi Stone de El Far del Sud.

0: Doncs apa, és l'èxit del trio Gordon Rainer, Sonnen Bell, amb el seu Loco Loco. Arribarem a un quart, pràcticament a un quart, amb una altra de les propostes que t'encantarà escoltar aquí a Ona Mar, per les nostres tardes musicals, que sempre et portem alegria i bon rotllo, siguis on siguis, encara que estiguis currant, eh? Molts de vacances, potser fins i tot, van anar a veure la selecció espanyola a Estats Units, però els que estem currant, ens consola la bona música d'Ona Mar.
1: Todos los días y a todas horas.
2: Ona Mar FM.
1: Todos los días y a todas horas.

Sens dubte és un dels grans èxits de Ray Parker Jr. El seu Ghostbusters del 1984. Correcte. Una de les bandes sonores de la pel·lícula, de la saga dels caçafantasmes que es van fer famosos als 80 i als 90 i fins i tot amb una sèrie d'animació. Això a finals dels 90. A més, les 6 i 20 minuts. Això és Ona Mar. I ara mateix el que toca és tornar a l'actualitat. Agafar un velero, escolta, i sapar cap al mar. Ona Mar. Per què no? Relaxar-nos i potser fins i tot una capbussada.

Sens dubte és el gran èxit del repertori de la discografia de José Luis Perales. Amb aquesta versió que ens regalen un remix d'un velero llamado Libertad aquest 2026, però que l'original compta del 1979, és a dir, que té 47 anys, si no vaig errat, sí, sí. 47 anys l'original. I la pots trobar en un àlbum, evidentment, de José Luis Perales, que porta per títol Tiempo de Otoño. Arribarem cap a 6:45 de la tarda amb Megan Trainor i Charlie Puth fent un petit homenatge a la vida i obra de Marvin Gaye, una de les grans veus negres del segle XX.

És la festa a la platja que s'han muntat els amics de Frederic, la seva nova producció de fa uns mesos. Si muntes una festa a la platja, la música que sigui de bona mar, eh? Això sempre, no cal dir-ho. Un minut per sobre de 6:45 de la tarda d'avui dilluns, amb 30 graus de temperatura i una tarda que ha realment ennuvolada i tapadota, eh? Realment. I fosca, fins i tot, diríem. Nosaltres hi posem llum a la foscor. Per exemple, la nova proposta de Bruno Mars, Angels Mind, que segurament te la coneixes de sobres.

Baixant una mica les revolucions, Grow Up amb Olly Murs des del 2016, el tema de fa 10 anyets, però que envelleix molt bé. I a punt, Què serà mi vida? Recuperem Ginson Brothers des del 2011 amb un altre dels èxits que ens agrada, que ja

8 minuts per ser 2 quarts, camí cap a 3 quarts de 7 de la tarda. Segueixes aquí a Ona Mar fent-te companyia, si ens deixes, almenys fins al punt de les 7. I després, és que la música no s'atura, així doncs que sempre que tu vulguis, connectat i ben connectada a la 88.0 o a onamar.net. Només depèn de tu, eh? I no només a Badalona, Barcelona, part del Maresme o el Vallès, sinó qualsevol racó del món. Si te'n vas de vacances al poble, ja ho saps, a través de dispositius com l'Alexa, només tens que dir: Alexa, posa'm Ona Mar. Fes-me escoltar Ona Mar. I sonaran cançons com aquesta dels Gibson Brothers. Estiguis aquí o una mica lluny de Badalona, sempre amb Ona Mar.

És l'elegant veu de Teddy Swims. El seu Mr. Know It All, ara mateix. A 10 minuts mal comptats per arribar a les 7 de la tarda. Viatgem fins a Itàlia. Per recuperar des del 2023 un petit homenatge a la sonoritat de l'Italo Disco que segurament ballaven els seus pares quan eren joves. Amb els The Colors i amb el seu Italo Disco, tema que ara mateix començarà a sonar aquí a Onamar i que ens encararan un parell tres fins a arribar a les 7 de la tarda. Això és la ràdio dels èxits que van amb tu, ja ho saps, siguis on siguis.

Que està al càmera d'Ed Giral amb el remix de Cyril ara mateix. 6 minuts, 4 minuts mal comptats i arribem a les 7 de la tarda. Per part meva, res més, qui t'ha acompanyat des de les 5. Rebeu una forta abraçada d'en David Ramon. D'avui dilluns 20 de juliol del 2026 arribarem a les 7 amb I'm God de Jelly Roll. A partir de les 7 molta més música i jo em retrobo amb tots vosaltres dimecres a les 5 aquí a la 88.0. Que vagi molt bé el dilluns, adeu-siau, fins dimecres!

Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar el web fàbregas.info. Ja hem començat la campanya d'oferta de bates blanques per a estudiants de laboratori. Vine i aprofita-la. A l'agost, tanquem per vacances. ¿Tienes un cumpleaños, una fiesta privada o una cena de empresa y quieres que sea especial? En Mambo Club Badalona te preparamos la fiesta completa. Sala privada, música, copas, catering, decoración y ambiente premium. Tú vienes con tu gente, nosotros nos encargamos del resto. Y atención, si al reservar dices que vienes de Onamar, tendrás entrada con alfombra roja para recibir a tus invitados como se merecen. Busca en Google Mambo Club Badalona o entra en mambo.club. Mambo Club Badalona, tu fiesta, tu gente. Tu mambo. A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a forats.es. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.